0: Bueno, te voy a presentar a un artista Nobel canadiense que se llama Saab, X-A-V. ¿Qué tal? ¿Te gusta?
1: Bueno, tiene un nombre sugerente.
0: Bueno, pues es su nombre completo es Xavier Trudeau. Quizá te suena más ahora.
1: Me suena un poquillo más, sí.
0: Bueno, pues conociendo este nombre completo también tal vez entendamos la expectación, porque sí, es el mayor de los tres hijos del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la presentadora Sophie Reguard.
2: ¡Oh, my God! I love the hook. I'm so proud of you.
3: Thank you, mama.
2: You worked hard.
0: Que ha sido emocionada, ha reaccionado al escuchar por primera vez esta canción que suena de fondo. Y un detalle más, por si se nos ha olvidado, ¿quién es la madrastra de Saab? Pues la mismísima Katy Perry. ¿Le habrá dado algún consejito? Bueno, pues no sabemos. Desde luego, referencias musicales en casa no le faltan.
1: Mira, puede ir de telonero de la gira.
0: Ah, pues mira, estaría bien.
1: Sara Calvo, gracias. Adiós. 7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Tiempo para la información local aquí en Radio Nacional.
4: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
5: Bon dia, són les 7 i 25 minuts d'aquest divendres 7 d'agost. Fem en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes. En Paco Laguna, al control tècnic, vos saluda Neus Gil. Abans anem a conèixer la previsió del temps per avui. Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continua el temps càlid i estable. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran 33 graus a Palma i a Eivissa, 32 a Maó i 31 graus a Formentera. Avui serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix variable amb brises. És una informació d'AEMET.
5: Una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 24 graus d'Eivissa, 25 a Formentera i Maó i 26 de Palma. I volem conèixer també com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Claudia Zavala, bon dia.
7: Sí, muy buenos días. En estos momentos el tráfico en las principales carreteras es normal y sin complicaciones. Solo destacar un poco de circulación lenta en la llegada a Palma desde la autopista de Inca, desde San Castellón hasta la incorporación con la vía de cintura. Es todo por el momento. Buenos días.
5: El govern de les Illes Balears està complint en la llei de repartiment de menors, tot i que s'oposa. És el missatge que va transmetre ahir el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, després de ser convocat al Palau de Mar i Vent pel rei Felip VI davant la crisi humanitària que pateix la ciutat. El president de la ciutat autònoma va destacar que tant les Balears com Ceuta demanen més atenció de la Unió Europea a la frontera sur.
8: Nosotros creemos que es muy necesario, teniendo en cuenta la presión migratoria que en el sur vivimos, que también por parte de la Unión Europea se le preste una atención prioritaria a las fronteras del sur. Nosotros somos la única frontera terrestre que tiene Europa en África, junto con Melilla, pero Baleares es también frontera marítima del sur de Europa y por tanto también vive las consecuencias de la intensidad de la presión migratoria.
5: Abans d'aquesta audiència amb el rei, el president de Ceuta es va reunir amb la presidenta Marga Provenç al Consolat demà. Els dos dirigents van estar d'acord a demanar al govern d'Espanya més mesures per combatre la migració il·legal. Marga Provenç.
9: Han compartit, evidentment, aquest abandonament que tenim totes les comunitats autònomes que formam la frontera sur d'Espanya i d'Europa. Hem estat compartint impressions, evidentment, en menor mesura a les Illes Balears, però també una pressió migratòria i un rècord d'arribada d'immigració irregular mai vistos a la història de les nostres illes que estem visquent aquest estiu.
5: Vives va assegurar que Ceuta no renunciarà al repartiment de migrants no acompanyats, però diu que no demanarà res a les Balears, ja que té els seus centres d'acollida desbordats. Precisament el govern manté que la xarxa balear de protecció està completament saturada i que els consells insulars atenen actualment 860 menors migrants no acompanyats, més del doble de la capacitat ordinària de 434 places que el mateix estat fixa per a les Balears. Carolina Escandell és la consellera d'Eivissa de Benestar Social.
10: I damunt no es reconeix, es fet diferenciador de ses illes, no es reconeix una ruta migratòria, de fet, encara se mos contempla dins el reparto de menors d'altres comunitats autònomes. El que per nosaltres és completament incongruent.
5: A tot això, 49 persones varen estar interceptades ahir després d'haver desembarcat des de tres pasteres, una a Formentera, una a Eivissa i una altra a Mallorca. I més temes del govern, cessa la directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer Matas, que duia poc més d'un any al càrrec. La decisió es formalitzarà avui al Consell de Govern i coneixerem també el seu substitut. La destitució estaria relacionada

amb una suposada mala gestió d'algunes concessions del servei de platges de Formentera. En plena temporada turística, moltes no compten amb l'autorització necessària per instal·lar gàndules i parasols. I en els esports, Jan Virgili s'allunya del Mallorca. Diversos periodistes especialitzats en fitxatges asseguren que l'extrem català és molt a prop de marxar al Brujas belga, el club que jugarà la pròxima Champions League abonarà la clàusula de rescisió de Virgili d'uns 12 milions d'euros després del descens de Mallorca a segona divisió. El jugador deixaria el club dos dies després de ficar uns dels gols que va donar el triomf al Club Vermell al trofeu Ciutat de Palma davant el PSG. Així arribam a les 7:25, a les 7:30, tornam amb més informació de les Balears d'aquí 15 minuts. Fins després.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la 1:30, les Illes Balears s'avancen. El Ministeri de Consum i prohibeix la venda de begudes energètiques i vapejadors a menors de 18 anys. Amb la nova llei d'addiccions, el govern vol aturar l'increment i normalització del consum d'aquests productes entre els joves. La mesura contempla sancions d'entre 6.000 i 60.000 euros per a qui la incompleixi. Manuela García és la consellera de Salut.
2: Es evidente que hay un problema de salud pública con las dos medidas que hemos tomado. Y esta obligación de dar respuesta es aún mayor si estamos hablando de la salut de los niños y adolescentes.
1: Avui és divendres 7 d'agost. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Neus Gil. Les professores de l'etapa de 0-3 assoleixen l'objectiu.
3: El Consell de Govern aprova un decret que equipara les condicions laborals de tot el col·lectiu, independentment de si fan feina a la pública, privada o la concertada. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
4: I era de justícia poder, diguéssim, equiparar en aquestes treballadores davant la situació que elles ja havien denunciat en diferents ocasions.
1: Joan Jaume, nou director general de Costes.
3: L'exbatle de Llucmajor torna a la primera línia política. Substitueix Maria Joaquina Ferrer, que duia només un any al càrrec.
1: A Eivissa denuncia embassaments fecals des de l'aeroport.
3: Diverses associacions asseguren haver detectat que la depuradora d'Escodolà aboca el Parc Natural de Ses Salines i que en ocasions supera fins a 17 vegades els valors permesos. Rafael Tur, portaveu de l'Aliança per l'Aigua, explica que denunciaran aquesta situació a la Fiscalia.
5: La depuradora de l'aeroport està absolutament sobrepassada i no depura dins els límits legals establerts. Això és el que estem denunciant. I s'està fent servir una aigua que no és apta per regar jardins, s'està fent un ús indegut, i a més d'això, el que s'està fent és un abocament irregular o il·legal a una zona que és annexa a un parc natural, que es part de Ses Salines.
1: Sóller a punt per clamar que està al límit.
3: Residents del municipi mallorquí sortiran al carrer demà de matí per protestar contra els efectes de la massificació. Es queixen que especialment del col·lapse a les carreteres i de la impossibilitat d'accedir a un habitatge. Sofia Zamric, del Moviment Joves de Sóller.
6: Hi ha l'expulsió indirecta que patim els residents quan se mos fa impossible trobar un habitatge en el poble, quan no trobam negocis que estiguin enfocats a nosaltres, quan el centre del poble i esport de Soia estan massificats i potser deixam de freqüentar segons quines zones o deixam de passar per segons quins carrers.
1: 8 detinguts a les Balears en una macrooperació policial.
3: 6 d'ells d'Eivissa i 2 de Palma, d'un total de 77 a tot l'estat. S'ha desarticulat una gran xarxa de tràfic de persones i drogues que operava entre Algèria i les costes del Llevant d'Espanya. Introduïen droga al país africà i en tornaven amb migrants irregulars.
1: I en els esports?
3: Jan Virgili s'ajunya del Mallorca. L'extrem català és molt a prop de marxar al Bruges, un equip que juga a la Champions League i que abonaria la clàusula de rescisió d'uns 12 milions d'euros. Per a suplir aquesta baixa, el club pensa en Josep Cerdà. El pollancí de 23 anys arribaria des d'Andorra després de realitzar una bona temporada segona amb 10 gols. Costaria 3 milions d'euros.
1: Coneguem ara la previsió.

0: Del temps per les pròximes hores, Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
1: Avui, temperatures amb pocs canvis a Balears en un nou dia de calor i amb atenció a l'interior nord-est de l'illa de Mallorca i punts de llevant, on es poden assolir o superar els 37 graus. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Palma, 33 a Maó i Eivissa, 32 a Formentera. Pel que fa al cel, pocs núvols o núvols d'evolució diurna a l'interior de l'illa de Mallorca. El vent bufarà fluix variable amb brises costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis o, en tot cas, les diurnes en ascens lleuger. Atenció a Eivissa i Formentera, on es pot arribar localment en punts de l'interior als 36 graus. Les mínimes seguiran sent tropicals, amb mínimes durant la nit que no baixaran de 25 graus a Eivissa i Formentera, 24 a Maó i 23 graus de mínima a Palma. El cel estable, amb el sol predominant, el vent bufarà fluix, en general de component sud, amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
0: Nosaltres ho deixem aquí per ara, tornem a partir de les 2:10, com és habitual, amb tota la informació local al Radio Diari Migdia. Mentrestant, us deixem amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 8 días después de la entrada masiva en Ceuta, centenares de personas hacen cola a las puertas de la Jefatura Superior de Policía para registrarse. Muchos son menores que llegaron solos y que son ahora mismo la prioridad. La ministra de Infancia, que está hoy allí, ha detallado que ya se ha podido identificar a 1.342 chavales. Sierra Rego también ha explicado que hay muchos niños de entre 12 y 13 años y ha adelantado que los primeros traslados a centros de acogida de la península empezarán en pocas semanas. Radio Nacional en Ceuta, Sara Vázquez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. La ministra ha cifrado en 1.342 los menores registrados por ahora, cuando los recuentos extraoficiales realizados por vecinos han detectado unos 5.000 niños más. Tras un encuentro en Ceuta con la delegación del Gobierno, Rego explica que el proceso de identificación y acogida está siendo especialmente complejo.
3: Por el volumen de llegadas y por la situación que ha habido de cierto desborde que progresivamente vuelve a la normalidad, pero que requiere que hagamos ese trabajo pausado, detenido, pero constante para afiliar a los niños y sobre todo para empezar a trabajar con los procesos de acogida.
2: Asegura que ya está operativo el segundo colegio público de los dos puestos a disposición por el Gobierno central para los menores y que se trabaja para habilitar nuevos espacios. Adelanta además que el Ejecutivo consignará en los próximos días una partida presupuestaria extraordinaria para facilitar el traslado de menores a la península y que se realizarán, ha dicho, en las próximas semanas. La conferencia sectorial para coordinar este reparto de menores se celebrará a finales de agosto.
0: El PP quiere que el Gobierno dé ya explicaciones por esta crisis. Ha pedido que comparezcan 4 ministros en el Senado la próxima semana, pero Moncloa ya adelanta que no irán a la Cámara Alta, que las explicaciones las darán en el Congreso. Robles, Marlaska, Bolaños y Álvarez han pedido comparecer en sus respectivas comisiones la última semana de agosto. Óscar López Almazcurra.
4: Explicar con toda normalidad en el Congreso, como digo, en pleno verano, sí, pero procede y lo va a hacer el Gobierno. Va a comparecer varios ministros, no la semana que viene, sino la otra.
5: Y el Gobierno, si no quiere comparecer en el Senado, va a tener que explicar por qué y asumir las consecuencias, porque tiene la obligación legal de comparecer.
0: Esto en lo nacional. En lo internacional, el Gobierno advierte a Italia o levanta de inmediato los controles aleatorios en su frontera para los pasajeros procedentes de España o adoptará medidas similares. Javier Álvarez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Algo más de 48 horas. Es el plazo que da España a Italia para que levante la suspensión de la libre circulación adoptada por el ejecutivo de Giorgia Meloni en respuesta a la crisis en Ceuta, una medida que, según anunció en su día el ministro italiano del Interior, iba a durar un mes. La reintroducción de controles en puertos y aeropuertos italianos para quienes llegan desde España afecta a la movilidad de miles de pasajeros, genera inseguridad jurídica en plenas vacaciones de verano, es injusta, contraria a los intereses de los 27 y discriminatoria. Eso es lo que dice el comunicado oficial del Gobierno, que recuerda cómo, cuando Italia ha registrado entradas masivas en Lampedusa, por ejemplo, España ha respondido con solidaridad, no con controles. El texto insiste en que ninguna de las personas que entró irregularmente en Ceuta el 30 de julio lo hizo luego al espacio Schengen, que casi todas ellas han retornado ya a Marruecos y que Italia es precisamente el Estado miembro que más migrantes irregulares registra en los últimos años. Por todo ello, y confiando en que en sentido común se imponga, el Gobierno advierte, si esos controles llegan al próximo lunes, España responderá con proporcionalidad.
0: Y con el trasfondo de esta crisis migratoria en Ceuta, hoy hemos conocido los detalles de una operación policial que ha permitido desarticular una red de tráfico de personas que introdujo a más de 2.000 migrantes de forma irregular en España. Les cobraban hasta 12.000 euros por viaje. Leticia Oliver, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Una travesía de vértigo por la violencia empleada y la velocidad que llegaban a alcanzar estas 18 embarcaciones incautadas con valor de más de 5 millones de euros. Lidia Bajas, portavoz de la policía.
8: Viajaban hacinados a gran velocidad, con fuerte oleaje, sin iluminación y en la mayoría de casos sin chalecos salvavidas. En ocasiones los ocupantes eran incluso atados para evitar que cayesen al agua durante la travesía.
7: Operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Europol, que ha desarticulado a una de las mayores estructuras de origen argelino de tráfico de personas, pero que aprovechaba la ruta por el Mediterráneo para cometer un crimen de doble flujo, porque desde Murcia, Andalucía, Valencia o Baleares se introducía droga, sobre todo MDMA, en el norte de África. Operación que se salta con 78 detenidos, todos de origen español, menos uno que es argelino.
0: Volviendo a Ceuta, tras reunirse este jueves con el rey, el presidente Juan Jesús Vivas adelantó que Felipe VI se ha comprometido prometido acudir a la ciudad autónoma, aunque no se ha fijado una fecha. A donde viaja hoy mismo el monarca es a Colombia, junto al ministro Álvarez, para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, el ultraderechista Abelardo de las Priñas. Lucía Yeste, buenas tardes.
9: Buenas tardes, y precisamente para esta hora está previsto que aterrice en Cali, que es la ciudad elegida por el nuevo presidente colombiano para su toma de posesión en lugar de la capital Bogotá. El rey estará solo una jornada en Colombia, donde viaja, como dices, acompañado del ministro Álvarez. Felipe VI tiene previsto ya para dentro de 2 horas un primer encuentro con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y ya por la noche, hora española, a las 2 de la tarde en Colombia, asistirá a la ceremonia de la posesión presidencial, que es como lo llaman allí. Es la 6ª ocasión en que el rey de España está presente en la toma de posesión de un presidente colombiano, la última en 2022, la de Gustavo Petro. En la ceremonia de esta noche, el jefe del Estado español va a coincidir con los presidentes de Argentina, Chile o Ecuador, entre otros, todos de la misma familia política que de la Espriella.
0: Más asuntos de este primer viernes de agosto. Marta Mazzagatos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Una novedad sobre el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid para destinarlo a oficinas, pero que se va a revender tras la polémica. El PSOE va a llevar a la Fiscalía al Consejo de Administración de la empresa pública Planifica Madrid. Lo ha anunciado el líder del partido en la región y ministro, Óscar López.
11: El Partido Socialista va a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, dirigida contra el Consejo de Administración de Planifica Madrid, para que se investiguen todos los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros que pueda haber en relación con la compra del ático.
10: La Generalitat Valenciana ha denunciado una imagen de una peña de Sagunto usada en camisetas y en un cartel. En el dibujo, un toro somete sexualmente a una mujer desnuda. Valencia, Inma Morán, buenas tardes.
12: Buenas tardes. La coordinadora feminista del Camp de Morvedre ha denunciado el mensaje de este cartel, que pertenece a una peña taurina y que se exhibió en las fiestas de Sagunto. En ella aparece la imagen de un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda. Afirman desde la coordinadora feminista que esto es una escena degradante, disfrazada de broma de pueblo. Además, critica que el cartel estuvo expuesto durante semanas en un espacio público y sin que nadie hiciera nada. Ainhoa Alberola es miembro de la coordinadora feminista.
13: Ningún recurso municipal debería destinarse a respaldar mensajes que cosifican y que humillan a las mujeres. Las fiestas tienen que ser espacios de convivencia donde todas las personas, también las mujeres, podamos sentirnos respetadas.
12: Desde la Consellería de Igualdad ya han exigido la retirada de la imagen y desde el Ayuntamiento ahora explican que se ha creado una mesa de trabajo para evitar que se vuelva a usar esta imagen.
10: Meteorología apunta ya mucho calor para el próximo miércoles, día del eclipse, y alto riesgo de incendios. De aquí entonces altas temperaturas en general y posibles tormentas fuertes en el interior de la península. Rosa Basteiro, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Por delante, un fin de semana típico veraniego con temperaturas elevadas. Se superarán los 38 grados en amplias zonas del este, centro y sur de la península, con noches que no bajarán de 22 grados. En el norte y este, algo más de inestabilidad, con tormentas que podrán ser fuertes y con granizo en algunas zonas. De cara al próximo día 12, el día del eclipse solar, el portavoz de AEMED asegura que la jornada será cálida y habrá que estar atentos porque podrían formarse algunas nubes por el norte. Rubén del Campo.
15: La jornada será en general estable, con cielos poco nubosos o despejados, pero es cierto que puede haber nubes bajas en zonas del norte de Galicia y de las comunidades cantábricas, y que por la tarde podrán crecer nubes de evolución en zonas de montaña del norte y del este peninsular. Incluso podrían derivar en alguna tormenta aislada.
14: Ojo, porque el riesgo de incendios es muy alto y aumentará la semana que viene por la subida de las temperaturas.
10: Gracias. Viernes volátil en la bolsa a la espera de un dato de empleo en Estados Unidos y al término de una semana de récords para el IBEX 35. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
16: Buenas tardes. El selectivo lleva 4 máximos consecutivos. Veremos si consigue hacer pleno en la semana. De momento retoma la senda de las ganancias, sube un 0,4% y alcanza los 20.250 puntos, con lo que marcaría récord. Se sobrepone las pérdidas que ha registrado durante la mayor parte de la sesión. El resto de bolsas europeas también en positivo, animadas por un petróleo que se da la vuelta y está bajando. El Brent europeo se abarata casi un 1%, vuelve a estar por debajo de los $82 el barril, todo a la espera de esos datos de empleo en Estados Unidos que se conocerán en unos minutos.
10: Y ya conocemos el primer premio Donostia del próximo Festival de San Sebastián. Es para el cineasta alemán Werner Herzog, de 83 años, que cuenta con 6 décadas de trayectoria, en las que ha escrito
17: dirigido y producido casi 80 filmes.
0: Y en los deportes, muchas novedades en el mercado de fichajes del fútbol español, con un nombre como protagonista, el de Rodri Hernández. Rubén Sánchez, buenas tardes.
18: Buenas tardes, así es. Fútbol Club Barcelona y Real Madrid copan todas las portadas en cuanto al mercado de traspasos. Rodri, quien apuntaba a ser jugador merengue las últimas semanas, ha dado un giro de 180 grados y acepta la oferta del cuadro culé. Los blancos, eso sí, ya han hecho oficial la renovación de Vinicius, que prolonga su contrato hasta el año 2032, y la incorporación de Jan Diomandé, que firma por 7 temporadas y se convierte en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. En tenis, Rafa Jodar ya está en octavos de final del Master 1000 de Montreal tras vencer a Musetti en 2 sets. En el europeo de natación, gran actuación de las españolas Paula Otero y Candela Sánchez, que acabaron séptimas y novenas en la final de 3 kilómetros al sprint de aguas abiertas.
0: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana a la de sus comunidades.
19: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
20: Bon dia, són les 2:10. Les Illes Balears avancen al Ministeri de Consum i es converteixen en la segona comunitat autònoma que prohibeix la venda de begudes energètiques a menors de 18 anys. El govern vol aturar l'increment i normalització del consum d'aquest producte entre els joves. La mesura contempla sancions d'entre 6.000 i 60.000 euros per a qui l'incompleixi. És la notícia amb la qual ens atam l'informatiu d'aquest divendres, dia 7 d'agost. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Margarida Blanquer. Les educadores de l'etapa de 0-3 assoleixen l'objectiu.
21: El Consell de Govern aprova un decret que equipara les condicions laborals de tot el col·lectiu, independentment si fan feina la pública, privada o concertada.
20: A Eivissa denuncien vessaments fecals des de l'aeroport.
21: Diverses associacions asseguren haver detectat que la depuradora d'Escodolà aboca el parc natural de Set Salines i que en ocasions supera fins a 17 vegades el valor permesos durant les analítiques de la Fiscalia.
20: I en els esports?
21: Josep Cerdà, nou fitxatge del Mallorca. Fa uns minuts el club ha fet oficial la tornada del Pollensí, fins ara futbolista de l'Andorra, on ha fet una gran temporada. Un fitxatge per suplir la sortida de Jan Virgili, que tot apunta que signarà amb el Bruges.
20: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
22: Pollensins i pollensines.
20: No era aquesta la previsió del temps. Jordi Urios.
23: Avui temperatures amb pocs canvis a Balears en un nou dia de calor i amb atenció a l'interior nord-est de l'illa de Mallorca i punts de llevant on es poden assolir o superar els 37 graus. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Palma, 33 a Maó i Eivissa, 32 a Formentera. Pel que fa al cel, pocs núvols o núvols d'evolució diurna a l'interior de l'illa de Mallorca. El vent bufarà fluix variable amb brises costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis o, en tot cas, les diurnes en ascens lleuger. Atenció a Eivissa i Formentera, on es pot arribar localment en punts de l'interior als 36 graus. Les mínimes seguiran sent tropicals, amb mínimes durant la nit que no baixaran de 25 graus a Eivissa i Formentera, 24 a Maó i 23 graus de mínima a Palma. El cel estable, amb el sol predominant, el vent bufarà fluix, en general de component sud, amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
20: Ho dèiem en portada, Balears s'avança al Ministeri de Consum i es converteix en la segona comunitat autònoma que prohibeix la venda de begudes energètiques a menors de 18 anys. El Consell de Govern ha aprovat un decret que modifica la llei d'addiccions. El govern assegura que vol aturar l'increment i normalització del consum d'aquests productes entre els joves.
21: El nou decret llei, que ara haurà de rebre el vistiplau del Parlament, també impedeix la comercialització de lots sin nitrós, més conegut com a gas del riure, amb fins recreatius. Se seguirà permetent el seu ús sanitari, alimentari i industrial. També contempla sancions d'entre 6.000 i 60.000 euros per qui incompleixi. Manuela García és la consellera de Salut.
24: Es evidente que hay un problema de salud pública con las dos medidas que hemos tomado. Y esta obligación de dar respuesta es aún mayor si estamos hablando de la salud de los niños y adolescentes.
20: Els nutricionistes celebren que es prohibeixi la venda d'aquest producte als menors d'edat. Amador Bausà, bon dia.
25: Bon dia. Asseguren que els efectes secundaris de les begudes estimulants són més greus quan el sistema nerviós no està plenament desenvolupat. Neus Canyelles.
26: Són per ells una bomba. És a dir, estem xerrant d'un sistema nerviós, cognitiu, que encara és immadur, encara està en desenvolupament. O sigui, aquests efectes secundaris que tenen els estimulants amb adults, com poden ser ansietat, nerviosisme, taquicàrdies, tot això es perdeu que se multiplica.
20: Segons una enquesta del Pla Nacional de Drogues, quasi la meitat dels menors d'entre 14 i 18 anys prenen habitualment a begudes energètiques.
25: I un de cada 10 reconeix que les ha mesclat amb alcohol, la qual cosa potencia els efectes adversos com l'agressivitat. L'altra derivada és l'elevada concentració de sucre que tenen aquestes begudes com amb una incidència directa en l'obesitat. Prohibir-les és una passa necessària, diu Canyelles en Salut Pública.
26: És un poc similar en el consum d'alcohol. Jo crec que passarà un poc amb el mateix, és a dir, podran accedir, pues segur que se trobaran en aquesta manera en poder comprar-les, però si ja nosaltres els hi començam a posar algunes traves que les tendes no li donin aquesta disponibilitat tan ràpida, pues tot això ajudarà, perquè realment s'ha vist que hi ha una problemàtica amb el consum d'aquestes begudes.
20: Tornem al Consell de Govern, el darrer abans de dues setmanes de vacances, i que ha aprovat crear un complement salarial per equiparar els salaris de totes les educadores a l'etapa 0-3.
21: Era una de les principals reivindicacions de les professionals de la primera etapa educativa, que varen anar fins i tot a la vaga el passat mes de juny per denunciar sous molt més baixos a la concertada que a la pública per a les mateixes funcions. El Consell d'Educació és Antoni Vera.
1: Era una obligació del govern de les Illes Balears i era de justícia poder, diguéssim, equiparar en aquestes treballadores davant la situació que elles ja havien denunciat en diferents ocasions.
20: I encara en clau educativa, rebuig total dels partits d'esquerres a un altre decret aprovat la setmana passada que amplia la durada dels concerts educatius a 10 anys. Consideren que suposa un greu atac a l'escola pública en favor de la concertada.
25: Abans els concerts s'havien de revisar cada 6 anys i amb aquesta modificació el termini s'amplia a 10 anys. Els socialistes critiquen que l'executiu de Proens culmina un projecte educatiu basat en la privatització. Amanda Fernández, portaveu dels socialistes de Mallorca.
2: I hem vist, i dic que això ho consolida, perquè això ha estat el seu objectiu durant tota la legislatura. Recordem, zona única, a Palma, en els municipis, qui ho demanava? L'escola concertada, i s'ha posat en marxa. Reconeixement del punt d'antic alumne, qui ho demanava? L'escola concertada, i s'ha posat en marxa. I com aquestes, em podria dir moltíssimes més, són les més recents, i la darrera aquesta.
25: Critiquen que aquest canvi, aprovat pel Consell de Govern la setmana passada, s'ha fet amb traïdoria quan les escoles estaven tancades i per via d'urgència sense deixar temps a la comunitat educativa per estudiar el decret i fer-hi al·legacions. Més coincideix i critica que la xarxa pública ha deixat de ser una prioritat per al govern de Proens. Maria Ramon, diputada.
3: I amb aquest decret no se fa una simple qüestió o no se legisla de manera administrativa, no? És una decisió profundament política. Una política encaminada a la privatització i a la consolidació d'un model que pretén posar l'escola concertada per damunt de la xarxa pública.
19: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
20: El govern ha nomenat Joan Cristòfol Jaume com a nou director general de Costes. L'exbatla de Llucmajor assumirà el càrrec després del cessament de la seva predecessora, Maria Joaquima Ferrer, poc més d'un any després de la seva designació.
21: La destitució de Ferrer estaria relacionada amb les concessions del servei de platges a Formentera. La direcció general va reduir la instal·lació d'un nombre important de gandules i parasols, una mesura que va ser rebutjada pel sector turístic i el Consell Insular. El portavot del govern nega pressions, però admet la preocupació de l'executiu, Antoni Costa.
4: Vull dir, és una reducció de gandules i sombrilles, doncs, d'un impacte realment molt important. Per tant, no és una qüestió d'impacte electoral o no, és una qüestió de donar resposta als ciutadans i les empreses. La intenció del govern de les Illes Balears és, dins el marge que estableix la legislació vigent, doncs que es puguin trobar solucions, equilibris, que no hi hagi aquesta desfeta, no? A les platges de Formentera.
21: Des del PSC consideren la destitució una frivolitat, ja que diuen defensen l'antiga directora que només complia la llei, Rosario Sánchez, candidata del PSC a les properes eleccions autonòmiques.
5: La general de Costes havia aplicat en rigor la llei de Costes i, per tant, reduïa el negoci que se feia en les hamaques a Formentera.
20: I encara al Consell de Govern, l'executiu ha confirmat que l'exèrcit es desplegarà per diferents punts de l'arxipèlag per garantir la seguretat el dia de l'eclipsi. La primera línia de platja de Palma estarà tancada des de les 8 del matí. A 5 dies del fenomen, l'Ajuntament de Palma ha anunciat que tancarà els accessos a la platja amb vehicle privat i reforçarà les connexions de totes les línies de bus que operen a la zona. Xavi, ara, bon dia.
6: Bon dia. Des del consistori recorden que l'eclipsi només s'ha d'observar amb ulleres homologades, que cal extremar la vigilància sobre persones vulnerables, mantenir l'entorn net i deixar lliures els accessos d'emergència. Escoltam el batlle de Palma, Jaime Martínez.
7: Els nostres hospitals han de seguir poder atendre amb absoluta normalitat també. L'aeroport ha de continuar operant en tota normalitat. L'esport també i els serveis públics de la ciutat també s'han de fer amb totes les garanties. Li diré que és el dispositiu més important que mai s'ha posat en marxa per un esdeveniment d'aquestes característiques.
6: Degut a l'excepcionalitat de l'esdeveniment, han habilitat també un telèfon d'atenció ciutadana per atendre dubtes en el marc del dispositiu per l'eclipsi. Estarà operatiu el 10, 11 i 12 d'agost. L'atendrà la policia local i pretén facilitar els accessos a la zona de Platja de Palma, que estarà preparada per rebre 70.000 persones.
20: Continuen arribant pasteres a les illes. En les darreres hores, delegació de govern n'ha notificat 6 més, amb un total de 106 persones a bord.
25: La darrera ha estat interceptada a primera hora del dematí a 3 milles al sud de Calapí, amb 23 persones a bord. Una d'aquestes embarcacions va naufragar ahir a 12 milles al sud-est de Cabrera, amb 19 persones a bord que varen ser rescatades per Salvament Marítim i la Guàrdia Civil. En el que duim de setmana, més de 300 persones han arribat a les illes en pastera.
20: I una macrooperació de l'Europol, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha desarticulat una gran xarxa de tràfic de persones i drogues que operava entre Algèria i les costes del Llevant d'Espanya. Hi ha 77 detinguts, dos d'ells a Palma i 6 a Eivissa, un dels llocs on operaven.
8: En els escorcolls han intervingut 18 llanxes d'alta velocitat que usaven per transportar drogues especialment sintètiques des d'Europa fins a Algèria i en el viatge de tornada introduir migrants de forma irregular. Segons les investigacions que varen començar el 2023, haurien introduït més de 2.000 migrants en 64 viatges, obtenint beneficis de més de 24 milions d'euros.
20: Diverses associacions socials, ecologistes i veïnals d'Eivissa denuncien que la depuradora de l'aeroport aboca aigües fecals al Parc Natural de Ses Salines, una situació que tenen previst denunciar a la Fiscalia. Ignasi Gras.
9: Aliança per l'Aigua ha agafat 4 mostres que han analitzat i han pogut evidenciar valors 17 vegades per sobre del límit legal de contaminació, especialment de restes fecals, al torrent de Safon, que és el que desemboca al Parc Natural de Ses Salines. Per aquest motiu tenen previst denunciar aquesta situació a Fiscalia. Rafael Tur, portaveu d'Aliança per l'Aigua.
11: Nosaltres hem agafat unes analítiques. Aquestes analítiques de sa depuradora de l'aeroport no compleix els requisits mínims. De fet, per hasta 17 voltes els paràmetres legals establits i, evidentment, nosaltres ho posarem en coneixement de la Fiscalia.
9: A banda, també preocupa que amb la possible ampliació de l'aeroport no només es continuï amb la contaminació de les aigües, sinó que encara s'intensifiqui més. Hazel Morgan, Amics de la Terra.
12: Demostra que ni amb aquesta quantitat de persones que passen per l'aeroport saben gestionar l'aigua, ni la depuració ni l'aigua potable, diguem, de desaladora. Vull dir, està fent una gestió lamentable, il·legal, i volen fer-nos creure que ampliar serà un avantatge per nosaltres.
9: I és que, segons expliquen, les infraestructures de l'aeroport ja no donen a l'abast.
20: I Sóller es prepara per la primera manifestació al municipi demà contra la massificació turística. Amb el lema Sóller al límit, la plataforma Menys Turisme, Més Vida reprèn la reivindicació d'una vida més digna per als residents després de la històrica manifestació del 26J.
6: Els embossos constants de trànsit i el col·lapse del túnel són les conseqüències més visibles de la manifestació que pateix el municipi, però n'hi ha més. Ho explica Sofia Zamric, del moviment Joves de Sóller, coorganitzador de la manifestació.
13: Hi ha l'expulsió indirecta que patim els residents quan se mos fa impossible trobar un habitatge en el poble, quan no trobam negocis que estiguin enfocats a nosaltres, quan el centre del poble i el port de Soia estan massificats i potser deixam de freqüentar segons quines zones o deixam de passar per segons quins carrers.
6: Al carrer el sentiment majoritari és favorable al de la protesta.
27: Pues me pareix molt bé perquè aquí ja arriba un punt que nosaltres no podem viure bé, no és bona qualitat de vida. Això me pareix perfecte, m'apareix molta força voluntat poder sortir, i sobretot en època de turisme plena, sortir a manifestar-nos sobre una illa que al final és que no la poden disfrutar ni nosaltres mateixos.
0: Jo en principi estic d'acord amb la reivindicació que fan aquests joves, jo penso que ho volen fer d'una manera pacífica.
6: Els comerciants, per la seva banda, destaquen que comparteixen algunes de les reivindicacions, si bé admeten que l'horari elegit per l'organització els causarà un cert perjudici econòmic. Gràcia Andreu és la presidenta de l'Associació de Comerciants del carrer de la Lluna.
10: Però sí que és vera que a nivell comercial, el dissabte de matí, pels petits comerços, és difícil, però també entenem, i dins la forma que té i el contingut d'aquesta manifestació, hi ha una part important que també destaca el petit comerç, que és el que al final ens interessa. Per tant, vull dir, tranquil·litat total i no tenim cap problema amb els organitzadors, amb l'organització, amb res.
6: Els taxistes, per la seva part, es plantegen no anar a Sóller per evitar quedar tancats en el poble per mort de les restriccions de la manifestació. Biel Moragues és el president de Taxis Pimem.
14: Clar, si els taxistes han d'anar a Sóller i allà no poden entrar, o si són de dins no poden sortir, pues el que pot passar és que els taxistes dissabte no vulguin anar a Sóller. Quan tenen molt d'usuaris que depenen del servei i no poden tenir empantanats els cotxes dins un caos. És una situació a que no se m'ordona massa llum. Jo entenc que tampoc és fàcil per les administracions, però nosaltres partim des d'una verdadera incògnita.
20: Per cert, que aquest dematí han aparegut pintades la façana d'una immobiliària de Sóller. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha condemnat l'acció.
15: Lamentar i condemnar qualsevol tipus d'acte vandàlic que es pugui produir, tant és que s'ha produït o que hem conegut que s'ha produït avui de matí com és que s'hagin pogut produir en el passat. Per tant, la nostra més ferma condemna.
20: Més coses. Els treballadors de la Casa Esment han mostrat a la reina Letícia, la princesa Eleonor i la infanta Sofia com és el seu dia a dia en un entorn laboral real. Aquesta visita s'assuma a la llista de sortides privades que els membres de la família reial realitzen durant la seva estada a Mallorca, una fórmula que compaginen amb l'agenda institucional i que ha anat canviant de format amb els anys per donar major visibilitat a projectes socials i culturals de l'illa.
21: Allà han conegut de primera mà la tasca que desenvolupa la Fundació Esment en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament. Fa 40 anys que duen a terme projectes centrats en la inclusió, la formació, l'ocupació i l'autonomia. Durant el recorregut també van visitar la impremta de la Fundació, on els mateixos treballadors els van mostrar les feines que fan d'impressió i enquadernats, a més d'oferir solucions de disseny gràfic.
20: I quan som pràcticament les 2:27, moment de la informació esportiva.
6: Josep Cerdà torna al Mallorca.
16: Pollencins i pollencines, vos anunciam que el veïnat d'aquest poble, el jugador Josep Cerdà, torna a casa. És nou jugador del Real Club Deportiu Mallorca.
17: Pollencins, pollencines, el sou vos.
6: Així, fa uns minuts ha fet oficial el Club Vermell el fitxatge de l'extrem pollencí de 23 anys, que arriba des de l'Andorra després de realitzar una bona temporada a segona amb 10 gols. El club mallorquinista pagarà un poc menys de clàusula de rescisió de l'extrem mallorquí, situada en uns 3 milions d'euros. El Mallorca també negocia amb Adrián Lisso. L'extrem aragonès, de 21 anys, va jugar la darrera temporada al Getafe a primera divisió, però té contracte amb el Saragossa de Primera Real Federació, el que fa més assequible la seva sortida. I en el capítol de sortides, Jan Virgili s'allunya del Mallorca. Diversos periodistes especialitzats en fitxatges asseguren que l'extrem català és molt a prop de marxar a la Bruges belga. El club que jugarà la pròxima Champions League abonarà la clàusula de rescisió de Virgili d'uns 12 milions d'euros després del descens del Mallorca a segona divisió. El jugador deixaria el club dos dies després de ficar un dels gols que va donar el triomf al club vermell al trofeu Ciutat de Palma davant el Paris Saint-Germain. I finalment, en ciclisme, Enric Mas surt del pòdium de la Volta a Burgos i es queda quart a la classificació general després de perdre ahir 22 segons amb el líder Félix Gall, guanyador a la tercera etapa de

0: Sant Josep Costa Ferrer, conegut com Picarol, que commemora el 150 aniversari del seu naixement. L'exposició reuneix una quarantena de dibuixos originals i una selecció d'exemplars de la premsa històrica on es poden veure publicades algunes de les seves obres. L'exposició es pot visitar a la sala capitular a Dalt Vila.
1: Amb la música del Sopa de Cabra ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional a partir de demà a les 9:05 del matí.